Jo amb sis i ella amb set. Jugàvem a indis i vaquers, ella un cavall negre i jo un de blanc. Però la nit va sempre per davant. Bang, bang, abans que el troba el llant. Bang, bang, vaig caure tremolant. Bang, bang, amb